0: Sí, i només en tres jaules.
1: Mm-hmm.
0: És a dir, en el terme municipal d'Oliva en aquest moment tenim sis jaules instal·lades.
1: Mm-hmm.
0: Sis gàbies trampa. En un proper... En cosa de dies en tindrem dos més. És a dir, que hem fet un contracte per a tres anys de huit gàbies trampa. Jo crec que en això pues, li podrem donar... fer-li un poquet de mal a aquesta plaga.
1: Mm-hmm. Sí, perquè el problema ja no sols és que en tinguem de porcs senglars, és la quantitat que en tenim i el mal que fan, sobretot a la zona agrícola, no?
0: Bueno, ara ja fan mal una mica tot, perquè és que, a part del mal que fan ells, és que són portadors de plagues. I això va a més.
1: Mm-hmm.
0: Ells, estos animals porten moltes caparres i molts insectes que són perjudicials per a nosaltres. Mm-hmm. I tenim el terme ple de caparres.
1: Sí.
0: Mm-hmm. I això, pues, bueno, una part serà gràcies a ells. Mm-hmm.
1: I clar, este és un dels problemes importants que tenim, que s'han detectat i que hem d'intentar d'alguna manera solventar. Però, regidor, dintre d'aquestes qüestions... l'Ajuntament, a més, té signat un conveni amb la Societat de Caçadors, no?
0: Sí, bueno, tenim signat un conveni perquè ells són els gestors de la cinegètica en tot el terme d'Oliva. És a dir, que Oliva és un coto de caça tot. Des de la part més alta del terme, que són les muntanyes, hasta la vora de la mar, tot és un cotó de caça. Oliva és tot un cotó de caça. 25.000 fanecaes de terres de cultiu i 1.650 hectàrees de massa forestal. Tot es pertany a ells, la gestió de la fauna cinegètica. Entonces, clar, per a nosaltres poder actuar, tenim que demanar permís als propietaris.
1: Sí.
0: I els propietaris són el club de caça.
1: Mm-hmm. Això és la qüestió. Per cert, regidor, esta captura d'esta nit en tan sols tres gàbies ve a mostrar ja, a demostrar la situació que tenim en estos moments. Van a continuar treballant, van a continuar actuant. Com bé mos dia, són sis les gàbies que tenim en estos moments i dos més que van a instal·lar-se, no?
0: Sí, així no és. Sí, va ser el dia 22 de juny, en concret.
1: Mm-hmm.
0: Ara estem ja pronte, tornarem a fer una tarrera.
1: Mm-hmm.
0: És a dir, en els últims quatre mesos, en quatre mesos anem a agarrar 200, si no recordo mal, 227, 230 animals, en quatre mesos.
1: Sí.
0: Ara fem borrón i cuenta nueva i comencem ara, a partir d'ara que s'ha iniciat el contracte, anem a fer un control nou.
1: Mm-hmm.
0: Des del 22 de juny hasta el 22 de juny de l'any que ve.
1: Però...
0: I direm i farem un memoràndum de totes les captures que hem fet, que a més tenim l'obligació de fer-ho a conselleria.
1: Mm-hmm.
0: És a dir, que nosaltres volem ajudar al sector agrícola, volem ajudar també en part a la Generalitat, que som tots.
1: Mm-hmm.
0: Perquè si ve un problema com el que ens ha passat en Catalunya, així pues, veurem com ho fem. Nosaltres estem actuant del nostre compte. Sí? L'Ajuntament no rep cap ajuda ni de conselleria ni de diputació.
1: Mm-hmm.
0: Cap. Zero. Zero euros. Tot el que estem fent ara està financiant-se en fons particulars, fons de l'Ajuntament.
1: Mm-hmm.
0: I jo ja m'he cansat de dir-ho per activa, per passiva. Sí, no en les últimes subvencions que va donar la Generalitat per
1: sí.
0: ajudar a totes les poblacions, que som el 90% de pobles de la comunitat, bueno, sí, de la comunitat valenciana, afectats per el porc senglar, mos han quedat 15 pobles fora d'aixes ajudes. Vale, en 110.000 euros que havien afegit més.

0: 900.000 euros que vam destinar a aquestes ajudes, havent pogut ajudar a tots. No s'havia quedat fora ningú.
1: I per què se va quedar fora?
0: Pues, a veure, ahir hi ha un sistema de baremació que és, pues, bueno, pues, segons els habitants que té el poble, uns punts. Segons el pressupost municipal, uns altres punts. Segons si tens zones de caça lliure, pues, uns altres punts. Nosaltres no hem pogut puntuar en la zona de caça lliure perquè és tot un coto. Val. No s'han tingut en compte ni la perillositat, que som un punt negre en la Comunitat Valenciana, de cara a seguros. Les assegurances saben que siguen Oliva, som un poble propens a tindre accidents en ports senglars. La DGT ens té senyalitzats com a un punt negre en Espanya, degut als accidents. És a dir, que no s'ha tingut en compte res, ni s'ha tingut en compte les 1.660 hectàrees que tenim de massa forestal, que és on crien aquests animals, ni s'ha tingut en compte les 25.000 fanecalls que tenim de cultiu, que estan ben ser afectades per el port senglar, i que sí, la gent al final està decidint tancar el goteo, tancant el rec, perquè no poden suportar-ho.
1: Claro, és per que les no poden suportar-ho, per les destrosses que es fan. Per tant, bueno, tindrem que estar pendents per tal de conèixer i de veure efectivament aquesta evolució, sí, i si continuem amb aquest contracte, a veure quants som capaços de capturar en les pròximes setmanes. Per cert, regidor, això pel que fa a diguem, la part més roïna o més negativa de la notícia, però en tenim una altra que jo crec que és molt positiva i que parla de la recuperació en aquesta ocasió d'un au que jo crec que és importantíssima en aquesta ocasió. Estem parlant de el que seria l'àguila pescadora, no?
0: Sí, és una notícia molt bonica, perquè sí, però des de 2019 l'Ajuntament d'Oliva participa en aquest projecte. És un projecte que està cofinanciat per la Unió Europea, està en col·laboració amb Iberdrola, la Fundació Iberdrola,
1: sí,
0: la Fundació Migres i tots els ajuntaments que han col·laborat, doncs, l'Ajuntament de Pego i l'Ajuntament d'Oliva en el tema de la Marjal Pego-Oliva. En la notícia de premsa que diuen que han tornat, perquè això és la notícia més bonica de totes, és que de totes les aus que s'han pogut alliberar en la Marjal, que s'han criat allí,
1: sí,
0: pues, n'hi ha una que va tornar en 2023, un mascle. Va tornar, una que es va alliberar en 2023, va tornar un any després. I ara, després d'haver migrat altra volta, ha tornat al parc natural de l'Albufera. Igual bé que vinga així a la Marjal o que vinga...
1: Sí, la recuperació és la mateixa, dona igual.
0: Sí, bueno, pues... han tornat cinc aus, quatre que es van alliberar en 2024, han tornat per primera vegada, i la que es va alliberar en 2023 ha tornat una altra vegada. Sí, és una hembra que ha tornat al Parc Natural d'Ibiza, un mascle als Estanys d'Almenara i un altre mascle al Marjal d'Almenara. I així, a la Marjal de Pego-Oliva ha tornat un altre mascle. És a dir, que estem d'enhorabona. Estos animals estan
1: tornant, bueno, estan, i si tornen i nidifiquen, efectivament, després les seues cries també tornaran per a poder continuar criant i, per tant, arraigant de nou en el que era el seu hàbitat natural, que és la Marchal. Crec que tenim també novetats per a d'ací poquet, pel que fa...
0: Sí, efectivament. El dia 17 de juliol, gràcies a la Fundació Roy Dennis, que és una fundació escocesa, que des de 2023 ens aporta anualment 12 polls d'àguila pescadora. I bueno, pues el dia 17 anem a fer la presentació dels 12 nous polls d'enguany. Enguany s'ha decidit fer d'una altra manera com que es feia abans, perquè abans es feia la presentació dels polls i això pues, creava algo d'estrès per
1: als animalets, claro.
0: Entonces ho hem fet a través d'un vídeo. S'ha fet un vídeo com recepcionen els 12 polls, com en els nius en estan, com estan criant-se. En fi, una xicoteta introducció a este món. I bueno, pues estem il·lusionats en esta nova entrega.
1: Molt bé.
0: Que les coses van bé.
1: Doncs tindrem que esperar fins al proper 17 de juliol, divendres, per cert, que estarem ja en festes de Moros i Cristians a la ciutat d'Oliva, però ja, que tindrem oportunitat de veure com s'assolten estos
0: sí,
1: pois
0: bueno,
1: que hi ha criat.
0: És algo, jo ho he parlat amb el director del Parc Natural, i sí, claro, esta invitació és algo un poquet així en petit comitè, però pels mitjans de comunicació jo, és el que em diu el director, que ojalà
1: puguem tindre més oportunitat de soltar, efectivament. Notícia. Doncs ho contarem. Regidor, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i per haver-nos ho contat.
0: Gràcies a tu, Carmen, i a la COPE per donar-me veu una vegada més.
1: Gràcies. I ustedes no se marchen. Unos consejos rápidos y volvemos.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
4: En Nissan Almenar, tu Nissan, desde 21.700 euros, con hasta 10 años de garantía.
5: Sin dudar, Nissan Almenar.
6: ¿Listo para el verano más divertido de tu vida? Ya está aquí el nuevo catálogo de verano de Don Dino. No dejes que te lo cuenten. Ven a descubrir los juguetes que van a arrasar este verano. Busca tu catálogo Don Dino y que empiece la diversión. Don Dino, tu tienda de juguetes.
7: Estamos en el Centro Comercial La Vital de Gandía. Don Dino.
8: L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat recollida de residus. Tindre Olivaneta es cosa de tots i totes. Ajuntament d'Oliva.
9: Celebra, vive, disfruta, comparte. Les Dos Llunes. Ven a disfrutar en familia de Les Dos Llunes y disfruta de nuestras fantásticas instalaciones con piscinas. Les Dos Llunes. Reservas en el 962-856-351. Grupo Les Dos Llunes. Celebra con nosotros la vida.
10: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
11: La importancia de quien te lo cuenta.
1: Te lo cuenta Servidora, te lo cuenta Carmen Berzosa. ¿Qué te voy a contar ahora? Pues que estamos en plena ola de calor. En plena onada de calor en tota la comarca de la Safor i a la ciutat d'Oliva tenim les piscines tancades. I no és per qüestió de la gestió de les piscines, és qüestió de que, bueno, algú no ha tingut una millor idea que llançar un estúpid repte viral i algú més estúpid encara ha tingut la fantàstica idea de seguir aquest repte. Hem convidat a estar a nosaltres al regidor responsable d'esports de la ciutat d'Oliva, Joan Mascarell. Senyor Mascarell, molt bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres.
12: Bon dia, Carmen.
1: Regidor, Com tenen les piscines a hores d'ara?
12: Pues a hores d'ara les tenim obertes ja des d'aquest matí. Hem complit tots els protocols sanitaris que marca la normativa segons pues, lo que ahir malauradament va passar. I hem estat tota, des d'ahir que les vam tancar durant tota la vespre d'ahir i durant tota la nit i fins que les hem obert aquest matí, però hem estat complint a rajatabla tots els protocols d'hipercloració, de cuidar de piscines, de recirculació, bueno, tot el que es marca la normativa. I este matí la piscina coberta l'hem oberta a les 7 del matí i la descoberta l'hem oberta a les 10 del matí. Gràcies a Déu pues, hem pogut complir tots els horaris i que la gent pues, en aquesta onada de calor puga refrescar-se.
1: Sí, perquè jo diria un estúpid repte, però que suposa un perjudici important, no sols per el fet de tindre les piscines tancades, sinó perquè a més és una despesa econòmica extraordinària.
12: Sí, així no és. Este repte no ve d'estany soles, ja porta diversos anys circulant per estiu. Este repte consisteix en intentar tancar les màximes piscines possibles i malauradament pues, esta, entre la setmana passada i esta pues, va arribar a la comarca de la Safor-Vall d'Igna i van tancar la piscina de Villalonga, si no recorde mal, també va tancar la de Gandia, crec que també va ser, la de Miramar o la de Piles va ser. Bueno, al final pues, mos ha tocat Oliva, l'any passat no mos va tocar, gràcies a Déu, i conforme dius, Carmen, a part de que no poder disfrutar de refrescar-se i de que la gent pues, estiga fresqueta en aquestes onades de calor, pues el muntant econòmic, el perjudici econòmic que resulta per a la ciutat d'Oliva pues, també és important. I la veritat que això pues, malauradament pues, m'ho ha tocat este any i esperem pues, que la gent tinga aquest trellat que ha faltat i que no torni a passar.
1: Perjudici econòmic que, per cert, en cas de que poguera pillar-se al responsable, recauria en les seues butxaques.
12: Jo entenc que si es pilla la persona responsable que ha fet això, pues entenc jo que sí que es podria arribar a que ho tinguera que pagar ell o ella. Jo sí que volia aclarar, perquè m'han escrit ells, com sabeu que és el repte viral i tal? Pues perquè ha sigut conseqüència de que, o casualitat, perdona, que les dues piscines al mateix temps i a la mateixa hora, al mateix dia. Mm-hmm. Si és una piscina, pues, entenem que pot ser pues, que hi ha xiquetes menudes i pot ser que pues, passe. No seria la primera vegada, ja ha passat en moltes piscines, però casualitats que ha passat el mateix dia, a la mateixa hora, i en la piscina exterior i interior, quan en la piscina interior, en la coberta, ara mateix n'hi ha molt, molt poca afluència de públic perquè tots estan en la exterior.
1: En la exterior, en la descoberta. Per tant, bueno, és una sospita més que considerable que efectivament és aixina i bueno, recomanació que no seguisquen estos reptes estúpids, perquè a més l'únic que fan és generar una incomoditat i una despesa econòmica que a la fi paguem tots.
12: Sí, així no és. Tenim que enviar analítiques a València urgentment, n'hi ha que portar-les, n'hi ha que buidar la piscina, n'hi ha que hiperclorar, n'hi ha que estar el personal de manteniment estaguen treballant en hores que no li toca, n'hi ha que tornar a omplir la piscina, n'hi ha que estar vigilant-la ara més que mai perquè tu l'has hiperclorat, però tampoc el cloro se'n pot passar. Has tirat més productes químics. És a dir, la piscina ara està perfecta per al bany, si no, no l'obriríem, per supost, però, clar, esperem que no torni a passar això perquè és el que estem parlant. La despesa econòmica pues, és important perquè al final no són 5 o 6 litres d'aigua, són milers i milers de litres d'aigua.
1: Efectivament, així és que, en fi. Regidor, espere parlar amb vostè pronte, però no d'aquestes qüestions, i tant de bo que bueno, tinguem una miqueta més de seny, no siguem aquestes estupideses i evitem i estalviem aquests problemes que acaben afectant-nos a tota la població. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres, regidor. No sé si vol afegir alguna cosa més.
12: Res, a veure, simplement dir que gràcies a Déu també això és una minoria dins de la gran majoria de gent que es comporta i que gasta les piscines i les instal·lacions municipals per a lo que n'ha que gastar-les, i nosaltres estem la veritat que molt contents en això, i que bueno, pues que esta minoria pues esperem que acabe pront estos reptes virals tan estúpids i que deixen a la ciutadania que en aquestes onades de calor i que tanta falta fa, pues, que refresquem, pues, que disfruten de les piscines.
1: Tant de bo siga així. Regidor, moltes gràcies.
12: Gràcies a tu, Carmen.

0: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
1: La importancia de quien te lo cuenta.
2: En Nissan Almenar, tu Nissan, desde 21.700 euros, con hasta 10 años de garantía.
3: Sin dudar, Nissan Almenar.
4: ¿Listo para el verano más divertido de tu vida? Ya está aquí el nuevo catálogo de verano de Don Dino. No dejes que te lo cuenten. Ven a descubrir los juguetes que van a arrasar este verano. Busca tu catálogo Don Dino y que empiece la diversión. Don Dino, tu tienda de juguetes.
5: Estamos en el Centro Comercial La Vital de Gandía.
6: L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat recollida de residus. Tindreu Olivaneta es cosa de tots i totes. Ajuntament d'Oliva.
0: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
1: La importancia de quien te lo cuenta.
7: Seguimos adelante, 13 horas 31 minutos. Ya sabes que te lo cuenta COPE Onda Naranja, te lo está contando servidora Carmen Berzosa. Y quien te lo va a contar ahora, o quien se va a contar ahora, será Ana Morey, desde el Partit Socialista d'Oliva, a la que saludem. Senyora Morey, molt bon dia, benvinguda. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
8: Bon dia, moltíssimes gràcies a vosaltres.
7: Continuem parlant d'actualitat a la ciutat d'Oliva i és que hem de parlar de pressupostos, perquè efectivament es presentaven els pressupostos, han passat per la fase, les fases prèvies, hem tingut fins i tot el plenari, però faltava la part de les al·legacions i el Partit Socialista ne presenta unes quantes.
8: Sí, efectivament. De fet, nosaltres vam votar en contra el pressupost municipal en aquell moment perquè considerem un pressupost que no aporta res a la ciutat d'Oliva. Ja vam dir que és un pressupost que les inversions als barris és de 0 euros. Inversions per a reparar voreres, carrers, vials, asfalt, és de 0 euros. Inclús no es consigna cap euro tampoc per a la rehabilitació del Teatre Olímpia. Aleshores, és un pressupost, imaginem-nos que passa d'una previsió d'inversió en el 2025 de 1,7 milions d'euros a 122.000 euros. Algú pensa realment que es pot mantenir la ciutat d'Oliva en un pressupost d'inversions per a millorar la ciutat de 122.000 euros en un any? Aleshores, és un pressupost buit que només va servir per a pagar nòmines i per al gasto corrent i no va aportar res a la ciutat d'Oliva, però és cert que nosaltres no podem canviar en base d'al·legacions o presentant al·legacions un pressupost d'una forma completa. Aleshores, el que hem decidit, i més, sobretot perquè estem en el mes de juliol i les partides econòmiques pràcticament ja estaran més de la meitat consumides. No n'hi ha molt de marge per a modificar, però és cert que almenys hem volgut incorporar, presentar dos al·legacions molt concretes. Una d'elles és adaptar les pistes esportives un poc al canvi climàtic. De fet, avui estem veient les temperatures que estem arribant aquest estiu. Això ens demostra que cada vegada les temperatures són més extremes. En l'hivern, en l'estiu, en l'hivern molta pluja, hem tingut un any de molta pluja. Aleshores, les pistes esportives, si no treballem per a incorporar les cobertes, es queden molt de temps sense utilitzar. Siga ara perquè de l'estiu i del sol és impossible practicar esport, i una de les propostes és fer un estudi, un projecte, per a començar a posar cobertes a les pistes esportives. Està bé crear noves pistes, però hem de treballar per aquest canvi climàtic. Igual que les aules, demanem també la incorporació de sistemes de climatització, que això també ho demanem a la Generalitat Valenciana. Pensem que hem d'adaptar les ciutats a la situació i a les temperatures que estem tenint aquests últims anys. Mm-hmm. Aleshores, una de les al·legacions és que s'incorporen 40.000 euros per a fer aquest estudi, per a fer aquest pla. Pensem que l'esport és el millor que podem oferir als nostres fills i filles, però també a la nostra gent major i a totes les edats. La forma de deixar a banda en un món tecnològic la tecnologia i sociabilitzar, una de les millors formes és l'esport. Aleshores, pensem que s'ha d'invertir, és una bona proposta. Nosaltres al final el que volem en les al·legacions no és criticar, sinó el que volem és aportar el granet d'arena en una proposta que té molt bona acollida en la societat en general, en els clubs esportius, i de fet nosaltres en el programa electoral ja portàvem com una de les idees que haguem tirat endavant fer aquest tipus de cobertes en les pistes per a garantir ploga, faça vent o faça sol, que puguen els nostres fills i filles, els esportistes en general, que puguen practicar l'esport. Uh-huh. I la segona al·legació que nosaltres hem presentat és almenys que el govern complisca els acords del plenari de l'Ajuntament d'Oliva, els acords sobretot este que va ser per unanimitat, i és dotar d'una partida econòmica de 20.000 euros als moros i cristians i a la Setmana Santa d'Oliva, les associacions, perquè estem lluitant per la declaració d'interès turístic i evidentment era necessari incorporar, suplementar la partida per la part que exigís, no?, la normativa per a que puguen tindre aquestes noves declaracions d'interès turístic. Necessiten invertir en publicitat i en una sèrie d'ítems que marca la normativa per a aquestes declaracions. El govern sí que ha incrementat les partides, però només el gasto corrent, que antes es feia a través de factures, ara el tindran que fer les associacions, però no ha incorporat la part necessària per a que exigís la norma per a aquestes declaracions d'interès turístic. Mm-hmm. Pensem que és important complir els acords plenaris a les entitats, i sobretot perquè damunt no només és perquè siguen per a entitats festives, sinó és que espera fer visibilitzar una imatge turística importantíssima per a la ciutat d'Oliva, i sobretot que entitats com la Setmana Santa o com Moros i Cristians d'Oliva, que estan treballant moltíssim per a visibilitzar, per a ser un atractiu turístic, l'Ajuntament ha de complementar aquestes partides, una perquè ho va acordar per unanimitat de totes les forces polítiques, i dos perquè les entitats necessiten aquestes quantitats econòmiques per a complir el que diu la normativa per a poder tindre aquestes noves declaracions d'interès turístic. Mm. Aleshores, el que dia són conscients que no podem canviar el pressupost en al·legacions, però sí que volem aportar el nostre granet d'arena, presentar propostes per a millorar, encara que siga un poc, el que podem donar a la societat i a la, i sobretot al poble d'Oliva.
7: El procediment, senyora Morell, vostès presenten aquestes al·legacions, tindran que ser estudiades per el govern, si s'aproven i s'incorporen, si se rebutgen, el pressupost queda conforme està.
8: Efectivament, hi haurà que convocar-se un nou plenari per a resoldre les al·legacions, i bueno, i serà una altra vegada el plenari i totes les forces polítiques que votaran si accepten aquestes esmenes, si el govern de Projecte Oliva i UCIN accepta aquestes esmenes. Ja els dic que no hem presentat res de d'orbitat, estem parlant d'unes modificacions molt puntuals i molt bàsiques, sobretot perquè dic que el pressupost estem en juliol, i és el pressupost d'enguany, pràcticament moltes partides estan consumides. De fet, l'altre dia es van modificar 100.000 euros que es van llevar a les partides d'esports per a que poguerem destinar-les a les partides de festes, perquè si no, no podien tirar endavant els compromisos de la Fira d'Oliva 2026. Aleshores, el que ja ens diu que moltes partides ja estan consumides. Aleshores, dins del poc marge que nosaltres tenim, hem volgut apostar per l'esport, per els nostres fills, filles, i sobretot per el compliment dels acords, que això, d'allò ja s'ha compromès el plenari i l'Ajuntament d'Oliva, que almenys es respeten els acords que ja s'han pres.
7: Han tingut vostès alguna mena de contacte previ per a saber si tenen possibilitat de que siguin acceptades o almenys estudiades aquestes propostes?
8: No, de moment es van registrar les esmenes i les al·legacions. Entenem que el govern necessitarà un temps per a estudiar-les, per a mirar-les, però bueno, esperem que al llarg ja d'aquests dies ens puguen donar alguna resposta. Mm-hmm. Torne a dir, no estem parlant de propostes...
7: Sí, no estan vostès capgirant el pressupost.
8: Efectivament, simplement aportem un granet d'arena, traslladem la veu i les propostes també que ens han fet arribar moltes entitats esportives, és una necessitat, i esperem, de veritat esperem que siguin ben acollides, que les tinguin en compte, i sobretot perquè inclús en la part de les cobertes esportives hem posat d'on tenen que traure aquests 40.000 euros, que és de l'estalvi de l'enllumenat públic, perquè hem revisat la liquidació de l'any passat, l'estat d'execució, van sobrar 43.000 euros. Entenem que perfectament es poden utilitzar d'aixòs estalvis energètics, aixòs 40.000 euros, per a fer el projecte i l'estudi. És a dir, que tot ho hem mirat per a posar-lo fàcil al govern i que no les rebutge simplement perquè ve d'un altre partit polític. Jo crec que hem de tenir un poc d'alçada de mires i intentar tots posar un graner d'arena per a aportar millores per a la ciutat. I aquest ha sigut el nostre objectiu i no ho hem pogut fer abans perquè és cert que ens van donar el pressupost el dia 2 de juliol i el dia 5 ja estava la comissió. Evidentment, en 3 dies no es va poder revisar per a presentar les propostes prèviament. Ho fem en la fase d'al·legacions, però de veritat esperem que les acollisquen i tornar a dir, Oliva necessita molt més que aquestes al·legacions i Oliva necessita que s'invertisca, sobretot és una demanda el tema de les voreres, el clavegueram, estan afonant-se els carrers, l'asfalt, que com no han posat diners, les últimes reparacions han sigut molt polèmiques perquè van deixar l'asfalt pitjor que en el seu estat original. Aleshores, Això no pot passar. El Teatre Olímpia, no n'hi ha ni un euro per a la rehabilitació del Teatre Olímpia. Però, evidentment, en el pressupost no s'han incorporat, no n'hi ha marge per a incorporar i esperem que tant del fons de la Diputació com del romanent de l'Ajuntament s'invertisca i s'incorporen. Per això, nosaltres no, a pesar de que és la major necessitat, les necessitats són majors que les que hem proposat, però com no n'hi ha marge en el pressupost, hem tingut que fer petites aportacions, però per lo menos que accepten aquestes.
7: Doncs esperarem a veure què és el que passa. Anna Morell, moltes gràcies.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
1: La importancia de quien te lo cuenta.
9: Celebra, vive, disfruta, comparte. Les Dos Yunes. Ven a disfrutar en familia de Les Dos Yunes y disfruta de nuestras fantásticas instalaciones con piscinas. Les Dos Yunes. Reservas en el 962-856-351. Grupo Les Dos Yunes. Celebra con nosotros la vida.
10: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
0: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
2: La importancia de quien te lo cuenta.
7: Maria Coig, molt bon dia, benvinguda, gràcies per estar avui a nosaltres.
11: S'ho dona compte, xics. Estic així, eh?
7: Claro.
11: Bon dia.
7: Bon dia.
11: Que estic així. Que estic
7: sí, així, sí, de cos present.
11: De cos present. No estic per telèfon ni res de tot això.
7: No, no, no.
11: Així vaig a dir-vos les coses.
7: Maria ha dit, ui, que fa calor, on ai, estic sí, jo sí, millor, en l'emissora?
11: Ai, per favor, estic loca. Què voleu que fas? Així cada loco consulta. Lo mío, lo meu és això, i en pau. A mi, si no vinc així, què faig jo?
7: Exacte.
11: I ara que no tinc res que fer.
7: Ai, mare.
11: Tot el temps per mi.
7: Sí, si és per això, jo te busque faena.
11: No, de faena res, a mi no em busqueu res, jo me'n busque soles, que jo soles ja ho tinc bé. No, jo a mi m'agrada unes cosetes.
7: Bueno.
11: Ja està, i me n'he vingut perquè sí avui, en Pau, que volia veure, me l'ha vista, volia veure una cosa.
7: Sí, sí.
11: Ja està.
7: Hala, perfecte.
11: No vaig a criticar massa, n'hi ha massa coses que criticar. Ai, aquest poble meu és un desastre. Només vaig a dir-vos una cosa, el que m'ha passat avui. Avui m'ha passat, mira, no t'ho he dit. Resulta que tinc dos sillons i quatre caires de la terrassa,
7: sí.
11: Que del sol mos assentem i l'altre dia, clac, clac,
7: clar.
11: El nostre senyor.
7: S'han trencat.
11: S'han estropejat. Vaig a tirar-les i les han posat a fora a la terrassa perquè se ho emporten. O si endevines el que m'han dit avui. Estic al·lucina.
7: Jo què sé.
11: No, quan m'ha dit la fetge, no havia caigut perquè no sé ni la fetge que estic. I em posa a mirar i dic, què m'ha dit este a mi? I li torna a tocar, dic, escolta, rei, quina fetge m'has donat? El 21 de juliol. El 21 de juliol com? Dos setmanes per vindre a replegar dos mariconais que te les deixa a la porta. I segur és que no, dic, no teniu, ja no teniu ni temps, ni puesto.
7: Ni res de res.
11: Ni raca de remón, 21 de juliol. Que les traga les... que passaran el 22, que les traga per la nit, i jo m'ha quedat morta, i dic, que no volen que traguin coses i trastos a les basureros. Tu trobes que pots tindre un trasto tot, Bueno, no, de veritat, no entenc com funciona, che. Poques ganes de fer feina, tantes ganes que tinc jo de fer coses i d'anar i tornar i tot. Ai, quina diferència de persones, s'heu donat compte?
7: Clar. Ara, pues ara tens ahí el problema. Diu, ara faig, i què faig jo en això? Doncs pues no te queda més remei que o quedar-te-lo en casa hasta el dia que t'han dit.
11: Ai, ho tinc fora la terrassa.
7: Clar, o anar al punt net.
11: Clar, però el punt net és que tindrà una furgona per portar tot això. Però jo, és que massa dies, perquè jo em pensava que toque avui dimarts, doncs m'haurien dit el dijous, pues divendres, però el 21, això, de moment no ha caigut en la fetge, quan també ha tocat, però això d'ací dues setmanes. Per favor, però bueno, va. I la playa, què voleu que vos diga de la mar?
7: Pues no sé.
11: Pues la gent no està massa contenta, no sé el que està passant.
7: Avui però no està mirat. Massa contenta, per què?
11: Doncs pues ja t'ho dic. Avui no ho ha mirat, Però ahir sí. Ahir a les 10
7: sí.
11: Han posat les banderes, que ells quan donen banderes, banderes blaves, que això és una meravella,
7: sí.
11: Això és molt d'agrair. Trobo que les tenen que repartir per la platja, perquè n'han donat no sé quantes, platja Pau Pi, platja no sé què. Bueno, ni una bandera. Les xamaes allà.
7: Però bandera, bandera de...
11: La bandera blava. La bandera del no sé què, la bandera roja.
7: Bueno,
11: bandera
7: però és que
11: grau.
7: Això es posa en un lloc simbòlic i ja està, aquestes ja. Banderes, per què vols tindre les tu?
11: Pues tota la vida hem tingut bandera blava, bandera groga i bandera roja.
7: No, espera, que tu estàs parlant d'altres banderes.
11: No, de totes les banderes,
7: tu parles
11: ni una. Jo tinc igual.
7: Maria, podràs callar dos segons
11: no.
7: Que te ho explique? Tu estàs parlant de les banderes de socorrisme i salvament.
11: Eixes.
7: Ja, és que eixes no són blaves.
11: No.
7: Eixa és la bandera verda, sí. Groga i
11: això,
7: roja.
11: Totes. I la bandera blava, que és una bandera important.
7: Però eixa és una bandera simbòlica, es col·loca en un puesto de la platja i punto.
11: I el resto?
7: No se posa.
11: No, el resto de banderes.
7: El resto de banderes...
11: Jo sempre enfrontem a casa... A
7: normalment on tens posta sanitària. Posta de vigilància. Normalment
11: tota
7: és ahí.
11: Tota la vida... Jo visc en la mar, a mi no m'has de contar, tu vius en un poble fora del marítim. Jo visc en la mar, damunt de l'àvia.
7: Jo no he aixafat la mar en la vida, veritat.
11: Jo de ma casa veig les banderes.
7: Sí.
11: Jo no les veig, que me'n vaig a pegar a mirar.
7: Però això és perquè tens que graduar-te la vista millor, Maria.
11: Això. Sóc jo la que tinc que graduar-me la vista.
7: Claro.
11: A les 10 encara no em posen ni blava, ni roja, ni groga, ni verda, ni negra, ni raca.
7: Hasta les 10 del matí no es posen.
11: Hasta les 10 encara no estaven posades.
7: Claro.
11: Ahir ho vaig veure.
7: A partir de les 10.
11: A partir de les 10. És dir, que estava la mar plena i a partir de les 10.
7: Mm.
11: I els socorristes tampoc no es comencen a treballar hasta
7: les 10.
11: Clar, que és massa matí, sí. És que és veritat, els xics no poden, la veritat. Això hi ha que entendre-ho, que és així. No, antes no. A les 10 i si pot ser a les 11 millor. Sí. La platja està... Així no funciona tot. Les brosses no m'han llevat ni una. Tot ple de brosses. Xicos, vingueu a llevar brosses. Està ple de gent i passen per demà, que jo el sent. I diuen, que làstima de playa. Ho diuen, eh? Jo estic des de la meva terrassa.
7: Sí.
11: I passa la gent per fora. I es diuen uns als altres, que degradació de playa. Hace anys que venim i cada vegada és peor. Ai, senyor, m'agarra una vergonya. Jo a voltes m'assome i dic, tenes tota la raó. Perquè no ho puc aguantar, perquè ho diuen, no ho diuen un, ho diuen molts. Però bueno, ja no vull criticar més, que em passa la vida criticant-vos.
7: No, perquè m'havies dit que avui no anaves a criticar res.
11: Què ha criticat?
7: I ja por... No, ai, mare de
11: que
7: Déu.
11: Que jo he criticat
7: no,
11: algú?
7: No, es critica res, no es critica res. Dona'm la recepta, corre.
11: Fem el favor.
7: Perquè jo dic, aquesta dona avui... En criticar no haurà anat ni al tono, ni a la banderia, ni a la colada, ni al Víctor, ni a cada puesto.
11: Pues avui no m'ha donat temps a tot això. No puc fer tantes coses. Vaig anar ahir, i vaig anar després ahir, i vaig anar molts dies. Ja ho tinc tot net, Ara
7: claro.
11: Ja ho tinc tot net. Ara ja ho tinc tot net, però ara la llevanderia...
7: Sí.
11: Tens que demanar turno, eh?
7: Claro.
11: No penses tu que és tan fàcil la plegada?
7: La colada express.
11: Que està pleníssim. I la botigueta ahir vaig anar a comprar unes cireres. Aixina de gordes.
7: Espectaculars. Claro.
11: Vaig comprar un meló d'Alger. Espectacular. De l'Ultramarino.
7: Uh-huh.
11: Boníssim. Per cert, la marca era Minyana. No n'hi havia altra. O és Bollo o és Minyana. Ei, és que... No,
7: que li tens mania tu a la Minyana, dic jo.
11: No, però és que... Minyana o Bollo. i aquell va portar millar, però boníssim. I vaig comprar un meló d'Alger i un meló de tot l'any. I vaig comprar les cireres. Sí. Les vaig comprar ahir, el meló vaig comprar el dissabte. I bueno, i el tono, perquè cal parlar, el tono és lo meu. Jo no anar al tono, què voleu que vos diga? Em falta algo.
7: Sí, sí.
11: Jo necessito el... Bueno, anat, no m'ha donat temps, perquè me'n volia vindre, sí. I baixat el cotxe, el quinto pino. Agarra't una calorada allà, sí, per favor, quines ganes.
7: Ai, senyor.
11: I després, no, sabeu que ha tingut problemes, no he eixit molt, no he anat a veure Víctor. Aniré, a veure si... És que fa molta calor i els divendres ja no apeteix pujar al mercat, de veritat. Ja no em fa falta a mi tantes coses del mercat, però pujaré a veure Víctor, tinc que pujar, que tinc que parlar amb ell. I el Pelú també tinc que pujar, que vull pujar avui a la residència i m'acostaré al Pelut, encara que sigui a fer-me una cervesa.
7: Clar.
11: I el saludaré, que ja fa temps que no ha anat. Temps,
7: sí, és
11: temps.
7: Que sempre parles del Pelú per anar a sopar, per anar a dinar, però és que al Pelú pots anar en qualsevol moment.
11: A almorzar també m'ha anat.
7: Claro.
11: Nosaltres hem anat a almorzar al Pelut. Almorzar el bocadillo de sèpia, escolta, espectacular, eh?
7: En picaeta.
11: Ai, sí, sí, sí, sí.
7: Claro.
11: Bueno, el bocadillo de sèpia, la veritat és que en Oliva tenen coses bones, Tenen coses ben bones. El que és el bocadillo de sèpia en qualsevol bar d'Oliva, xapó. No n'hi ha ningú puesto en Espanya que facin el bocadillo de sèpia com el fan en Oliva. I ara no parlem dels figatells, que
7: no
11: volen apoderar-se d'ells, este poble i un altre, i un altre. No, no, no, no. El figatell va aixir d'Oliva, igual que la pebrera farcida.
7: Sí, sí, sí.
11: Que se'n fan per tots els puestos, sí, però són fills d'Oliva, Que després els fills se'n van i s'escampen.
7: Bueno, això ja van creixent. Maria, que me quedes sense temps i encara no m'has donat la recepta.
11: No te la donava, pensava que te l'havia donat, ja no me recordava.
7: Ai, mai, Déu senyor.
11: Mira, saps que no me'n vaig a donar? Tens ara una recepta fresca.
7: Vinga.
11: A tu t'agraeixa. Vaig a donar-te la de peix.
7: Una ensaladeta de peix.
11: Una ensalada de peix.
7: Eixa
11: ensalada és espectacular. Compres una merluza congelada.
7: Sí.
11: La deixes descongelar, la bulls, la deixes a temperar, la peles, que es pela fantàsticament bé, i a mi m'agrada el cogollo. I agarres cogollo i el fas a trossers, i a mi m'agrada posar a la cebeta fresca. I a mi m'agrada, el pepinillo en vinagre, li dona un gustet. Poses pepinillo en vinagre, ceba, pepinillo, el cogollo i què més? I el que tingues per allí.
7: Una miqueta de tomàquet.
11: Una miqueta de tomàquet. Jo la tomàquet la poso sempre a última hora.
7: Sí, i perquè no es faça...
11: faig una maionesa que la faig jo,
7: sí.
11: La faig una salsa rosa, que no la compre, la faig jo. Fas tu, que la maionesa està fàcil feta. Fas una bona maionesa, una salsa rosa, li la tires per damunt, ho meneges, escolta, espectacular,
7: I fresqueta a la nevera, i quan t'apeteix.
11: I això t'ho menges quan vols. Vos donaré recetes fresquetes. Me n'ha llegit una, que me vaig a fer-la, i quan la faça jo vos la diré.
7: Va experimentar.
11: Ja, va, sí, a mi m'agrada experimentar en les coses que vos dic.
7: Ara, pues Maria, que experimentes bé. La setmana que ve te torno a esperar així per a parlar.
11: Hasta la...
7: Pa no criticar. No criticarà. Sol es parlarà de coses d'ella i en donarà la recepta.
11: No digueu que critica, que vull criticar.
7: No, no, res, no,
11: diu,
7: res.
11: Diu, tinc fam, he citat a dormir, des de luego.
7: Adéu, Maria, adéu.
11: Adéu a tots.
0: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM. Estar informado.
12: Llegan las rebajas a Hyundai Auto Almenar. Si estabas pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Estrena tu nuevo Hyundai con un diseño imponente, la última tecnología y toda la seguridad que necesitas para tu día a día. Disfruta de nuestra gama SUV desde solo 19.500 euros. Porque ahora, conducir el Hyundai que quieres está más cerca que nunca. Hyundai Auto Almenar en Gran Vía del Castell de Bairén 5, Gandía. Aprovecha las rebajas.
13: Llega el buen tiempo y en Isabel Playa Gandía queremos que goces sabes de nuestros espectaculares arroces. En Isabel Playa, la fideuá de Gandía la sabemos mimar para que disfrutes del verdadero sabor a mar. Que todavía no conoces nuestros arroces, pero si es un secreto a voces, tenemos el primer premio internacional de paella valenciana. Disfruta de nuestro sensacional arroz del señoret, de carnes maduradas y de postre un buen cremaet. Isabel Playa Gandía, calle Armada Española, número 1, teléfono 673-01-3795.
14: Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
15: ¿Sabes lo que es Mandala? Mandala es primera línea de playa. Mandala son pizzas hechas al horno de leña espectaculares. Mandala es disfrutar de la playa a cualquier hora del día. Mandala es tomarte un cóctel mirando al mar. Mandala es pura vida. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo. Mandala, Grupo Les Dos Yunes.
0: COPE en el 90.6 FM, Onda Naranja.
2: La importancia de quien te lo cuenta.
7: Y ahora te lo cuenta Monpo Óptica.
16: En Monpo Óptica, desde ahora y hasta el final del verano, promoción de cristales de sol graduados. Desde los más perfectos cristales de sol graduados con protección 100% a la radiación ultravioleta por 30 euros la pareja, hasta los más avanzados cristales de sol graduados polarizados con antirreflejante, con más de un 50% de descuento sobre el precio de tarifa por tan solo 159 euros la pareja. Ven y verás cómo debes proteger tus ojos este verano en Monpo Óptica. Paseo Alcalde Juan Sancho 5, Oliva. Para más información, entra en www.monpo-optica.com o en Facebook en Monpo Óptica.
7: Y en la noticia naranja, una app va a permitir escuchar los latidos del corazón del bebé durante el embarazo. Una de las situaciones que más angustia a las madres gestantes es ¿seguirá ahí bien mi bebé? Bueno, pues con esta app y de forma fácil y sencilla, colocando el smartphone sobre el abdomen, vas a poder escuchar, incluso grabar y compartir el latido del bebé. Llevar el seguimiento de la frecuencia cardíaca fetal. Desde la semana 6-7 se hace con ecografía, a partir de las 10-12 con dispositivo Doppler. Y ahora también se va a poder hacer a través de esta app. Todavía no está al 100%, pero en apenas unos meses se espera que ya pueda ser utilizada por cualquier pareja.
16: Les hemos ofrecido la noticia naranja, por gentileza de Monpo Óptica, en Paseo Juan Sancho, número 5, Oliva.
7: Vamos, que hoy tenemos poquito tiempo para la fosforera. Rápido, chicos.
17: Hoy un fósforo muy especial nos ha enviado un mensaje. Dice lo siguiente. Buenas tardes desde Cuenca. Un abrazo. El domingo estuve en Gandía. Voy todos los domingos de junio a septiembre. Luego del 15 de septiembre, 15 días en el Hotel Biarritz. Os oigo en la aplicación. Un saludo.
7: Pues mira, pues desde aquí un saludo hasta
18: Cuenca.
7: Ya
18: no hay fronteras para la radio.
7: Y afortunadamente.
18: Y nos escribe también Andrés. Bon dia, en ixe encreuament del carrer Cid Campeador amb Dr. Fleming, no se les vegades que hem presentat queixes a la policia local. No fan cas. Ui, un altre accident més. Fins quan caldrà esperar que posen alguna solució? El stop de l'asfalt no es veu ni tampoc la senyal que està posada en paret de finca. No es veu per a res. És de seguit un punt d'accidents. ¿A qué están esperando? Qui tinga competencia, que actúe, por favor.
17: Que actúe, sí.
7: Lo llevaremos a quien corresponda. Por cierto, ayer Salvador Lolivero estaba muy atento a lo que estábamos contando de las garrapatas y nos decía, entre otras cosas, que hay que conservar un mes la garrapata en un botecito estéril. Pues efectivamente hay que conservarla para, si al final se produce algún tipo de alergia o reacción, poder actuar. Más cosas, rápido minuto.
17: Sergio Canariero, en relación a la entrevista de María, dice: María, els melons mañana son els millors que son d'ací de d'ador.
7: Els melons miñana, sí.
17: Sí, miñana.
18: Más cosas. Y nada, nos deja Agustín con su palabra del día: trefilar. reducir un metal a alambre o hilo pasándolo por una hilera.
7: Efectivamente, trefilar. Chicos, gracias, mañana más y mejor. Tenemos algún mensaje más, pero lo recuperaremos mañana. Ahora les dejo que llega Pilar García de la Granja, Mediodía COPE, las noticias más destacadas. Y ya saben que siempre pueden seguirnos a través de nuestra página web ondanaranjacope.com y en redes sociales. Y que en un ratito está aquí Esteban Carpio con las noticias de mediodía. Yo les espero esta tarde y mañana puntual en el matinal, Llorenç Requena. Feliz tarde a todos.
19: Autoalmenar, concesionario exclusivo Hyundai para Gandía y Denia, te ha ofrecido La Mañana con Carmen Berzosa.
20: Las Canarias.
21: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
22: Estar informado.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Ya sabes que llevamos acompañándote, contándote lo que pasa contigo desde la una de la tarde. Hoy es 7 de julio, hoy es San Fermín, y se cumplen 10 años de La Manada. Efectivamente, hoy se cumplen 10 años de aquella agresión grupal que se produjo de madrugada. La víctima era una joven madrileña de 18 años que denunció aquella misma noche. 5 jóvenes fueron detenidos 2 días después y enviados a prisión sin fianza. Hoy, por cierto, siguen en la cárcel, aunque con horizontes penales muy, muy diferentes. Sus condenas van desde los 14 hasta los 23 años de prisión. Solo uno de ellos ha comenzado a disfrutar permisos penitenciarios. Al resto le siguen siendo denegados pese a haber cumplido un cuarto de su condena. Y este caso, el caso de La Manada, desató una ola de protestas en toda España, una ola de indignación generalizada que la extrema izquierda capitalizó sin rubor. Entonces era ministra Irene Montero, de Podemos, pareja del expresidente del mismo gobierno, Pablo Iglesias.
23: Solo hay una cosa en la que no vamos a ceder. Es el derecho que han conquistado las feministas en las calles y el consentimiento no se toca.
20: No, no eran feministas, era cualquier mujer con dos dedos de frente y cualquier hombre. ¿Quién está a favor de algo así? Pues ahí tienes la respuesta. Aquel movimiento y aquellos gritos de "yo sí te creo" fueron el germen de la polémica reforma legal del solo sí es sí, que sobre el papel equiparaba los abusos con las agresiones sexuales y que en la práctica sacó de la cárcel al menos 126 condenados y rebajó la condena a otros 1.200 como mínimo, porque se dejaron de dar los datos. Y es verdad. Es verdad que hubo un cambio social ante la burrada reacción. Un impulso al discurso contra el miedo a denunciar. Pero la pregunta es, ¿sirvió para algo? Porque no ha habido después de aquel caso tanto ruido con otras muchas agresiones grupales que se cometen cada día en España. Porque te voy a dar los datos. Mira, según un estudio del Ministerio del Interior, revela que una de cada tres agresiones sexuales en grupo está hecha por menores de edad. Una de cada tres. Solo en el año 2025, en el año pasado, las agresiones sexuales en España crecieron hasta superar los 5.300 casos de violación con penetración, tanto individuales como en grupo. 5.300 casos. En lo que llevamos de año, en este 2026, se han registrado 1.290 agresiones sexuales con penetración. Esto representa, atento, atenta, una media de 14 violaciones denunciadas al día. Una violación cada hora y 40 minutos en este país. La violencia contra la mujer es una realidad. Este gobierno no ha sabido erradicar. Ya no es radical. No ha sabido contener.
22: Pilar García de la Granja.
21: Mediodía COPE.
20: Estaban pasando más cosas que te cuento con Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
24: Buenas tardes, Pilar.
20: El gobierno mantiene el blindaje a la directora general de la Guardia Civil.
24: A pesar de estar imputada por prevaricación y obstrucción a la justicia en el caso de las cloacas del PSOE, no solo sigue en el cargo, sino que ha vuelto a recibir el respaldo del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros. Elma Sáiz es la portavoz.
3: reiterar la confianza a una magnífica profesional que ha dado las explicaciones y que, bueno, que las va a continuar dando, y desde luego desde el gobierno trasladamos la confianza a la directora general de la Guardia Civil.
20: La directora general de la Guardia Civil está imputada por el caso Cloacas. Acaba de llegar a Turquía, Lorena, Donald Trump.
24: El gran protagonista de la cumbre de la OTAN que arranca hoy en Ankara, que se va a centrar en las medidas concretas para aplicar el aumento del gasto en defensa pactado hace un año por los aliados. España insiste en que estamos cumpliendo.
20: Y una noticia de última hora, Marine Le Pen, líder de la derecha radical en Francia, acaba de ser condenada por la justicia francesa. Estaba en juego su candidatura para las elecciones del año que viene en aquel país. ¿Qué es lo que va a pasar? París, Asunción Serena, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes de nuevo. Le Pen ha sido declarada culpable de desvío de fondos públicos del Parlamento Europeo. El tribunal ha calificado de graves estos actos porque se prolongaron durante más de 11 años por la cuantiosa cantidad de dinero que desviaron y porque desprestigiaron a las instituciones europeas. Eso sí, el tribunal reconoce que Le Pen no se enriqueció personalmente, pero le ha condenado a un año de prisión en firme que tendrá que observar portando un brazalete electrónico y a 15 meses de inhabilitación. Una pena que el tribunal considera que ya ha sido purgada, por lo que podrá presentarse a las presidenciales del año que viene. Eso sí, Le Pen tendrá que hacer campaña electoral llevando un brazalete electrónico y ella dijo en su día que en esas condiciones no se presentaría.
20: Veremos qué es lo que pasa. Gracias, Asunción Serena, París. Movistar nos acerca ahora a la información del Mundial. Bueno, Movistar y José Luis Corrochano. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
5: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
20: Es la noticia del día. España jugará contra Bélgica en cuartos de final.
5: Será el viernes en Los Ángeles a las 9 de la noche, después de que Bélgica goleara 4-1 a Estados Unidos y España ganara a Portugal con el gol de Mikel Merino, que fue la gran estrella del partido. Elena Condis.
6: 16 años después, España vuelve a unos cuartos de final de un Mundial. El rival, Bélgica, tras golear 1-4 a Estados Unidos. La anfitriona, viernes 9 de la noche en el Estadio Los Ángeles, donde ganamos 3-0 a Austria. El héroe contra Portugal, Mikel Merino, anotó el 1-0 en el 91 a pase de Ferran, que también fue suplente. Salió Merino en rueda de prensa con el pañuelo rojo de San Fermín y así de feliz sonaba.
8: Y encima jugábamos de blanco y rojo, o sea que estaba escrito, ¿no?, que me tocaba en San Fermín, día 6. Bueno, no sé qué tiene, pero me guarda, me ayuda y sí, por supuesto, se te va la mente, se te va los recuerdos a aquellas noches duras donde pensabas que no ibas a formar parte de este equipo. Y bueno, incluso en los momentos en los que ibas mejorando y tienes que, pues bueno, aguantar ciertas críticas, pero es parte del fútbol, es parte de la vida y todo eso me hace más fuerte para días como hoy celebrarlo mucho más.
5: Hoy, Pilar, se van a completar los octavos de final con el Argentina-Egipto a las 6 en Atlanta y el Colombia-Suiza a las 10 de la noche, que se juega en Vancouver. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
20: Gracias, Corro.
25: Da igual donde estés,
26: da igual cómo lo vivas.
27: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
28: en la misma jugada,
29: en el mismo latido.
30: Y cuando todo eso fluye,
31: cuando todo eso llega,
30: entonces sí, entonces somos uno.
32: Somos uno.
33: Somos uno.
34: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
20: Escuchas Mediodía Cope.
22: Pilar García de la Granja.
21: Mediodía Cope.
22: Estar informado.
20: 2:07 de la tarde, 1:07 en la Comunidad Canaria. Mira, tres son los frentes principales que tenemos abiertos a esta hora. Primero, la cumbre de la OTAN arranca en Turquía y en la que Donald Trump pretende premiar o castigar al resto de países aliados en función de si han cumplido o no con el aumento del gasto militar. El segundo frente, los trámites del gobierno para hacernos crecer que habrá presupuestos este año, después de 4 años sin poder aprobarlos. Enseguida vamos a mirar a Moncloa y al Consejo de Ministros. Y en tercer lugar, cómo no, los líos judiciales. Tenemos nuevos testigos declarando en el caso de las cloacas del PSOE y tenemos también la decisión del juez que no ha dejado a Begoña Gómez viajar a Turquía, pero que sí le devolverá el pasaporte para marcharse mañana a Londres a la graduación de una de sus hijas. En Moncloa, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
35: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
20: Siguen especialmente indignados con esta decisión salomónica, pero ojo, ya recuperan su cruzada particular contra los jueces y contra la acusación popular.
35: Sí, el gobierno escala su confrontación con la justicia. El mismo titular del Ramos ha ratificado en el daño de resoluciones a la imagen del tercer poder del Estado. Félix Bolaños ha dejado de nuevo sobre la mesa la urgencia para limitar el uso de la acusación popular.